El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Les corres noves sensacions en el cor de la terra. Cares de Sant Josep, on habita el silenci.

0: amb l'assegurança de cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
1: Contacta amb la Unió en el telèfon.

Nacional procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tres el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en admenova.tda.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa.

0: celebrava el mercat de divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «Anyo» té la «Ñ» tirada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brillava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quin altre font va dissenyar Francisco Tomás i Travera Lavall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
1: Caixa Lavall, sempre al teu costat.

0: Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de Cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
2: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
3: Converteix la teva passió per la informàtica en la teva professió. Estudia un cicle formatiu a l'IES Benigaslo.

0: artificial ja està canviant el món. I tu, et quedaràs fora? Prepara't per a una professió amb alta demanda i moltes oportunitats. El món funciona amb tecnologia i tu pots crear-la a l'IES Benigasló. Sol·licita la teua plaça abans del 28 de maig en els cicles de grau mitjà i superior i abans del 2 de juny en els cursos d'especialització. Més informació en la web de l'IES Benigasló, apostant per l'educació pública.
1: Cadena SER 100 años.